Tuk Haftanov, da cantona fiva y fila. Allá justo que lo que de la cofica at fibia a lo neluf po bugitak. Принимай кофеек от меня.